llamo Manuel, llamo de Girona. Para la pel·lícula d'aquesta setmana, jo quería aportar la Valquíria, de la cabalgata de les Valquíries, de Richard Wagner.